I una vegada hem posat punt i final al programa de les cartes del tarot tan fina, iniciem, com comentàvem, el programa dedicat als nostres oients. Suya és la ràdio. Recordem el programa clàssic, tradicional i històric de la nostra ràdio, de Ràdio Alcoi, en el que els nostres oients tenen oberts els micròfons per a qualsevol consulta, qualsevol queixa, qualsevol petició, qualsevol felicitació. Sempre poden dispondre, molt fàcil, han de marcar el 96 652 62 76, 96 652 62 76, i tenen eixa participació directa en el nostre programa, en la nostra emissora Ràdio Alcoi. Suya és la ràdio.

Ens queden uns 3 minuts per a arribar a les 2 del migdia. Encara anem a veure si podem escoltar algun oient més que vulgui participar en directe en el programa Suya és la ràdio. 96 652 62 76 96 652 62 76.